Fantasies masculines, fantasies masculines. És que el món gira al voltant de fantasies masculines? Damunt d'un pedestal o al terra de genolls, tot és una fantasia masculina. O ets prou forta per entomar el que et serveixen o ets massa dèbil per fer res al respecte. Inclús intentar no apel·lar a les fantasies masculines és una fantasia masculina. Fer veure que no ets vista, fingir que tens la teva pròpia vida, que et rentes els peus i et pentines els cabells, inconscient del sempre present espectador que pipeja pel forat del pany del teu propi cap. Ets una dona, amb un home a dins, que mira una dona. Ets la teva pròpia muller.